Aquests són els nostres consells. Pilotes originals. Podeu aconseguir un toc personal si afegiu a la carn picada unes salxitxes crues tallades a trossets molt prims. Feu una massa amb les dues carns ben mesclades. Notareu una gran diferència.

curta, si t'agrada, digue-ho als teus amics. És que, mira, si hi ha qualcú que li ha dit a gent que ha de sentir Ràdio Murta, som jo, som Agustín Alcasta. Escoltau, això és un missatge en tot el meu coret perquè sou una emissora que si no existiés s'hauria d'inventar, s'hauria de posar obligatòria. Sou arqueòlegs de la música que posau. Sou un museu viu a través de la ràdio. I els oients estem contentíssims de sempre. Ses cançons, els consells, fins i tot la publicitat. És que m'encanta. Manu, Manu Blanco, hermano. Eres un grande, muy grande, ¿eh? Y siempre me tendrás al pie del cañón con la emisora puesta en la radio.

coneguem els nostres dites i refranys. Bossa sense dobbes és ben per demés. Significa que les coses sense utilitat no mereixen atenció.

0: la Maria Sau, de la ciutat Ferri.
1: Soy Ana María de Espai.
2: Soy Isabel de Ciudadela, Menorca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola, oients de Ràdio Murta. Vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i, sobretot, vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom. Que sigui jo 25 anys més. Molt d'anys i una abraçada forta a tots.

Aquests són els nostres consells. Peix sencer. Segur que més d'una vegada heu cuinat peix i se vorà desfet. Perquè això no torni a passar, afegiu a l'aigua d'escoure un pot de vinagre o suc de llimona. Sempre que estem de coure sigui es que toca, veureu com el peix queda sencer després de coure-lo.

coneguem les nostres dites i refranys. El lot de 15 anys té gavatx i no té mans. Vol dir que els lots d'aquesta edat mengen molt i treballen poc.

Sabíeu que l'any 1953 l'actriu Núria Espert va estrenar a Palma la tragèdia classicista escrita per Guillem Colom l'any 1935, Antígona?

Hola a tots, com va això? Som en Cris Junico, des de Ciutadella de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades a tothom.

0: Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en el Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.
1: Pretendo dibujarme

fa calor? Què tal si ens atam una cindri? Què tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins? Fa calor. Què tal si nedam amb pilotes? Què tal si deixam que se parra davall el termòmetre?

Aquests són els nostres consells. Betum sec. Si se vol assecar el betum per fer net les sabates, no vos preocupeu. El podreu recuperar d'una manera molt senzilla. Afegiu en el pot de betum unes gotes de llimona. No s'alteraran per res les propietats del betum i el podreu tornar a utilitzar.

coneguem les nostres dites i refranys. Carrer banyat, calaix eixut. Vol dir que quan plou, la gent s'esté tant com pot d'anar a comprar.

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Coberteria de plata. Ompliu una palangana d'esmalt o de porcelana amb aigua teva. Afegiu un pot de sosa i uns trossos de paper d'alumini. Submergiu els coberts i recuperaran la lluentor.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: Aigua potable, Martí Serra.
2: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
3: Servim per tot Mallorca.
2: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
4: Telèfon 971 44 31 44. 971 44 31 44.
1: Aigua potable, Martí Serra.
5: Estau escoltant Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Els atlots, si les dones un dit, prenen tota sa mà. No saben tenir límits.

0: Sona Maria d'Escoll.
1: I Sona Maria de Llumajor.
0: Sona Maria Magdalena de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Que las palabras sean más lentas que las balas.

0: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
1: En Instaladora Cardel, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
2: Instaladora Cardel, calidad y profesionalidad. A su servicio en calle Cambalero número 5 del Polígono Cambalero y en instaladoracardel.es. ¿Tens una pyme? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
3: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
4: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedido gasoil Sambi ara...
3: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
4: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tendràs un descompte especial, Fernando.
3: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i ens ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut! Salut!

Aquests són els nostres consells. Pa sempre fresc. Se conservarà com a recent fet durant més temps si col·loqueu un parell de branques d'àpid dins la panera.

coneguem els nostres dites i refranys. Amistat per interès no dura perquè no és. En dir-se la veritat, s'es perden les amistats.

Sempre Ràdio Murta, m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res, vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent, tan lluent que un cègol pogués veure i un so que sóc.

en aquesta vida no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina Balcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
4: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
5: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Pimem treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Pimem. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
6: Voleu postres?
7: Xonguinis a coronet.
8: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
9: I de colonet per tothom.
7: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.

Aquests són els nostres consells. Llet i roba destenyida. Si un jersei o vestit ha destenyit quan l'heu rentat i ha tacat altres peces de roba, proveu a llevar les taques posant a bollir la roba tacada amb llet.

0: El 12 de agosto llega un espectáculo único, el eclipse solar. Vívelo con el Diario de Mallorca. Consigue tus gafas con certificación ISO 12312-2-2015 por solo un euro al comprar tu ejemplar del diario. Calidad garantizada por Multiópticas para disfrutar del sol con total seguridad. Hazte con tus gafas y mira el sol como nunca antes. Solo con Diario de Mallorca.
1: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
2: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
3: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
4: Coneguem les nostres dites i refranys. Tota fruita té el seu corc. Tothom té defectes.

Aquests són els nostres consells. Microones. Per fer net el seu interior, poseu un bol amb aigua i mitja llimona tallada en trossos petits. Poseu-lo en marxa i deixeu que bulli un minut. Quan l'obrigueu, només haureu de passar un pedaç perquè vos quedi impecable.

0: Atención, novedades en Camp Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971-42-73-20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer. Camp Matías Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Arriba una de les fires més esperades de l'any. Dies 5 i 6 de juny, vine a gaudir de la millor gastronomia poblera i sopar a l'aire lliure amb molt bona música. No te pots perdre la Fira Nocturna de la Patata. No hi faltis. La Pobla t'espera. Regidoria de Fires i Festes.
3: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn o peix o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
4: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
3: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
4: L'estació de Sant Llorenç, menjar bé i passar-ho millor.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
6: Hola amigos, soy Leo Rubio. Quiero mandar un abrazo muy grande a todos los que escucháis Radio Murta, la emisora que pone la mejor música, y a mi amigo Manu Blanco. Hasta siempre, amigos, y a seguir con Manu Blanco y Radio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Ferrer, ferrer, fes ton a fer, fes a ton que fer. Es diu per indicar que cadascú ha d'ocupar-se de les coses que entén i no en les que desconeix.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valoram les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: El 12 de agosto llega un espectáculo único, el eclipse solar. Vívelo con el Diario de Mallorca. Consigue tus gafas con certificación ISO 12312-2-2015 por solo un euro al comprar tu ejemplar del diario. Calidad garantizada por Multiópticas para disfrutar del sol con total seguridad. Hazte con tus gafas y mira el sol como nunca antes. Solo con Diario de Mallorca.
2: Viniquianella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniquianella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Soy la Joana de Nou Levant.
1: Soy José Luis de Son Ferriol.
2: Soy la Joana Serra de Son Cotone.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonetoil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonetoil, más servicios para tu día a día.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
4: Aquests són els nostres consells. Salsa molt líquida. Perquè quedi més consistent i se redueixi l'excés de líquid, feu que bulli durant uns minuts, encara que també ho aconseguireu si afegiu una cuarada de pa ratllat o de farina.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
3: Coneguem les nostres dites i refranys. Tot està en un bon acabar. El mèrit no està en començar una cosa, sinó a acabar-la.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Somos la Table Bow.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som en Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música. Aquí, a

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanam el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Martí Serra.
4: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
5: Servim per tot Mallorca.
4: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
6: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
3: Aigua potable, Martí Serra.
7: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllà 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllà 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

Aquests són els nostres consells. Renta vaixelles sense olor. Quan aquest electrodomèstic hagi agafat males olors, lo millor que se pot fer és deixar de dins durant tot un vespre mitja llimona.

0: Hola, som en Toni Frontera.
1: Hola, Manu. I vols dir que t'estic. I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo he cantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

Coneguem els nostres dites i refranys. Mai no m'ha entrat que no hagi ballat. Ho diuen per manifestar que estan disposats a fer qualsevol cosa.

0: This song that we're going to do now is a song that Carol wrote, I don't know, for the Drifters.
1: And you know what? Every once in a while I remember this was written with Jerry Goffin. He wrote the lyrics. And note how... Thank you. Yes. Amen. And note how cleverly he inserted the word drift into this.
0: Oh, that's right.
1: You'll hear it.
0: I didn't notice that. That was lost on me until this very moment.
2: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17, o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
3: Voleu postres?
4: Jo em donis a colonet.
5: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
6: I de colonet per tothom.
4: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
7: Arriba una de les fires més esperades de l'any. Dies 5 i 6 de juny, vine a gaudir de la millor gastronomia poblera i sopar a l'aire lliure amb molt bona música. No te pots perdre la Fira Nocturna de la Patata. No hi faltis. La Pobla t'espera. Regidoria de Fires i Festes.
8: Fent camí. Ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
9: Cada divendres a les 5 i mitja de Sora Baixa, aquí, a Ràdio Murta.
10: Hola a totes i a tots, sóc en Fabi de Negre i vull enviar una abraçada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta.

0: Som en Miquel de Manacor.
1: Arturo Rosselló de Palma.
2: Anna Maria de Petra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz seco mezclat de sainz y queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza Sant Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
1: Restaurante Can Quirante de Sant Jordi estará cerrado hasta el viernes 29 de mayo. Sábado 30 de mayo estaremos a su disposición. Os esperamos.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident. Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors productes i embotits mallorquins, sobrassades, patés, botifarrons, camaiot. Local 3233 del Mercat de l'Olivar, davant la rampa de Mercadona. Únic puesto obert tot el dia, des de les 7 des de matí a les 8 del vespre. Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors jamons, de bellota, ibèrics, palenguianes de formatges, tables d'embotits ibèrics i tota aquesta de fiambres. Xarcuteria Mateu Fiol.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dopers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, Restaurants Ses Torres y Vinicomprat.
3: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo y Compro Oro Plaza Progreso.

Aquests són els nostres consells. Vidres molt nets. Si sabeu que va ter rentavidres o simplement voleu llevar les ditades i els reflexos dels vidres, provau a posar un raig de ginebra en el pedaç.

coneguem les nostres dites i refranys. A l'estiu, tota cuca viu, i a l'hivern, tota perd son govern. A l'estiu, tothom viu. Vol dir que a l'estiu és relativament fàcil conservar la salut i procurar-se aliment.

0: quiero, rubia.
1: Son el número de Martí de Buja.
2: En Aires de Bunyola.
3: Som en Joan de Campos.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Almíbar casolà. Podeu improvisar un almíbar en soc que banyar els trossos de melicotó. Mesclau un pot de vinagre amb un pot de sucre fins a aconseguir el gust desitjat. Deixeu de pensar que el vinagre sol serveix per posar a les ensalades de sempre.

0: Viajeros. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. Home de moltes armes, covard segur. Qui necessita les armes és que no està segur de les seves forces.

0: Pou Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, restaurantes, Ses Torres y Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo y Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 del matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
4: Ràdio Murta Menorca 90.8.

petita sexy G, cos de foc etern, que crida mentre gira. Oh, sexy G, petita sexy G,

0: En el Cali de Soya.
1: Som Isabel de Sant Clavera.
2: M'han Renat de Sant Ferrer.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Hola a tothom, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar tots els oients i les oientes de Ràdio Mortadella. I també el meu amic, el Peix Xirós, en Manu Blanco. T'estim, amic, t'estim!

Aquests són els nostres consells. Alivi per artrosis. La infusió de mongetes verdes fresques és genial per artrosis. Bolliu 100 grans de mongetes dins mig litre d'aigua durant 20 minuts. El brou descoure, el repartiu al llarg del dia, beguent-ne petites dosis.

0: ¿Tien recuerdas de aquel perder que me los...
1: Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que esté considerat el rei del mòbil.

0: igual que las demás. Papichita, porque tú eres
1: Coneguem les nostres dites i refranys. El dimoni fa olles, però no fa cobertores. Es diu perquè el qui comet un delicte no sol pensar eliminar tots els detalls que el poden descobrir, i algun d'aquests és causa de la ruïna del malfactor.

0: Joana de Palma.
1: Nom Rosa i telefon des de Porreres.
2: Som en Joan d'Esport de Soia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola, què tal? Sóc en Diango, però m'he enterat que feu canys. Us envio un salut molt carinyós, molt afectuós, i desitjar-vos que 60.000 més d'anys i que ho passeu molt bé. Una abraçada.

Aquests són els nostres consells. Taques de tinta. Si el bolígraf haurà deixat taques de tinta a la tela, cobriu la zona amb llet o bé fregueu amb mitja tomàtica. Després, rentau com de costum.

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

coneguem les nostres dites i refranys. Alabat ruc que a vendre et duc. S'aplica en els que estan en perill de sofrir una gran pèrdua, encara es val donar importància i brevetjar.

Aquests són els nostres consells. Mal de peus. Si quan torneu a que vostre, després d'un dia molt dur, vos fan mal els peus, proveu de donar-los un banyo dins una palangana amb aigua calenta i quatre aspirines dissoltes. En 20 minuts vos sentireu molt millor.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui fuig del foc cau dins les brases. Alliberar-nos d'un perill o d'una situació difícil per caure a una altra de tan dolenta o pitjor.

0: de Nantania, de Manacor.
1: Son de Pilar, de aquí de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta